0: aquí. Merci per Nadal per la cançó. És el moment de les actualitats del cantó. Donc, se ve el 13 de juny a Sant Antoni hi ha una passejada, una caminada que partirà del col·legi de Sant Antoni, el col·legi Pierre Bayrou. Va aquí 7,5 km de caminada comentada i poi a l'arribada un picnic on podràs menjar tranquil·lot. Va aquí buscar menar els repais i els coberts, evidentment. El 14 de juny a Baumont de Lomagne hi haurà una projecció de col·lectatge vídeo al cantó. Començo a l'entorn de 5 hores i mitja, va aquí la projecció és a 6 hores, mas hi haurà d'activitats de fa a 5 hores i mitja, d'exposició de llibres i de DVD, etc. Donc, això és el 14 de juny, un dimanche a Baumont de Lomagne, e lo giorno della festa della musica a Montalba, e beh, alla chiosca a musica, a costat del giardino delle piante, qui, y aura una festa occitana, va qui, a me, Le Réveil Occitan e Fabienne Villat, a 6 ore e mezzo, un apéro tradizionale, cant, minibal, e va qui, d'iniziazione alla danza, picomico a 8 ore, e a 9 ore del ser, un bal trad folk, va qui, notas la data, lo 17 e 21 de giugno, a Montalba, a costat del Jardín de las Plantas, serrado occitano. Baki, vos gran mercedes d'haver escutat Cupo Capo, dizi a pla leu al cop que ve per una emissió nouvelle. Adixats.
1: Vos podcasts et replay. Podcasts et replay. cfmradio.fr